it, 'cause I love you just the way you look tonight.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Aquest estiu estem patint temperatures per sobre del normal i avui volem saber com podem protegir-nos d'aquesta calor extrema.

0: D'aquí a uns minuts, pocs, sentirem en Xavi Segura amb la seva crònica del temps, però ja podem avançar que segueixen aquestes temperatures tan i tan elevades, les onades de calor cada cop són més habituals, però tenim clar què hem de fer per prevenir els efectes que poden tenir aquestes temperatures. Fa uns dies parlàvem d'aquest fenomen meteorològic, precisament àmpliament amb en Xavi Segura, que comentava que la situació és conseqüència de l'escalfament global i condicions que anys enrere eren molt remotes i que de tant en tant arribaven aquí a casa nostra, ara ho fan amb més facilitat. I a més, el Mediterrani és una de les zones del planeta que s'escalfa més ràpidament. Per saber com podem fer front a aquestes elevades temperatures, avui entrevistarem a un doctor, el doctor Jordi Pérez, de l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa, que ens donarà consells sobre com protegir-nos al màxim. Obrim així el primer Bon Dia, Bona Hora de la setmana. Som a dilluns 20 de juliol, la setmana de la Festa Major de Santa Cristina, i el programa d'avui arriba carregat de més informació que ens avança ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. En esports, comentarem que Daniela Guillén ha sumat dos nous podis en el Gran Premi de Gran Bretanya, en què ha hagut de competir amb febre. Per la seva banda, Gianni Casaro serà el porter de la primera temporada de la Unió Esportiva Cornellà en propietat de Leo Messi. I també en futbol explicarem que la Primera Catalana torna a deixar un derbi lloretenc pel final de la Lliga entre el Club de Futbol Lloret i la Juventus Lloret. Ens fixarem en l'agenda. Comentarem que la pel·lícula Wolfgang es podrà veure aquest dimecres al Pati de l'Arol en una nova sessió de Cinema a la Fresca. Entrevistarem a Mireia Blanco com a representant del Banc de Sang i Teixits per saber com van anar les tres jornades de donació de sang que es van fer a Lloret la setmana passada. I recordarem que aquest dimarts a la piscina de Lloret es farà el Mulla't per l'esclerosi. Avui en parlarem amb el director de la piscina, Ricard Salinas. I també demà actuarà el grup The Country Revival Farmers a la Roca de Maig. Un dels seus integrants és Lluís Font, que ens donarà tots els detalls.
0: Com sempre, també sabrem la previsió meteorològica i l'actualitat general aquí al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dilluns 20 de juliol, que fem possible Marc Vilamajor, Josep Altafulla i qui us parla, Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Vuit i tres, Xavi Segura, què ens explica? Segueix aquesta calor, però com evolucionarà tot plegat? Molt bon dia.
3: Bon dia. Arrenquem una setmana que tornarà a ser molt feixuga, molt càlida, de canícula i amb temperatures novament per sobre de la mitjana. Per tant, tocarà suar de valent tant de dia com també de nit. Continuaran aquestes nits tropicals, càlides, i de dia, amb aquesta humitat, doncs la xafogó també serà marcada. I atenció, perquè a diferència del que indicaven els mapes dies enrere, finalment la bombolla d'aire càlid nord-africà sembla que es tornarà a apropar més del que estava previst aquí a casa nostra. De fet, part de la península Ibèrica està en alerta per una nova onada de calor, l'enèsima d'aquest estiu, i haurem de veure si acaba afectant o no de ple Catalunya. De moment sembla que zones com l'Ebre, Ponent, sí que es podria considerar aquest nou episodi una onada de calor. De moment haurem de veure si arriba també cap a la costa, no tenim alertes activades en aquest sentit. Això sí, fins a mitjans de setmana les temperatures repuntaran i per tant farà calor i de justícia, amb sol, calma, pols en suspensió, sense pluges a la vista. I el que sí que mantenen els mapes, tal com indicaven dies enrere, és que a finals de setmana i de cara a l'inici de la vinent, ja encarant-nos a finals de juliol, les temperatures es podrien normalitzar i la inestabilitat podria augmentar. En tot cas, tot plegat, ho haurem d'anar seguint, perquè encara ens queden doncs uns quants dies de suar, de calor i xafogó molt intenses, i aquestes nits pesades i càlides. Haurem de veure si abans que arribi l'agost, doncs finalment arriba la pluja aquí a Lloret i en el conjunt de Catalunya.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs anirem fent front com puguem a tota aquesta calor. Ara mateix, aquest dilluns, comencem la jornada amb una temperatura de 26 graus i la humitat que se situa ara mateix a Lloret al 61%. I 5 I moment ara de posar-nos al dia amb l'actualitat general. En Josep fa primer de tot un repàs de les portades. Josep.
1: Primeres planes dels diaris de caire generalista, però sempre comencem pels més pròxims, els comarcals. Diari de Girona avui obre amb la notícia que el comís de falsificacions es doble a Girona i bat rècords. També el tema del dia és un informe que alerta del retrocés de l'escola pública a Catalunya. A Medi Ambient, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles, atenció, arriba per primera vegada als 30 graus. En successos, un home intenta cremar a Tossa de Mar la casa de l'exparella i el fill menor de tots dos. En cultura a peu de plana, el Festival de Peralada celebra 40 anys homenatjant Carmen Suquer. I la fotografia il·lustrativa de primera plana és per la segona estrella de la selecció espanyola. La mateixa imatge que trobem en grans dimensions al diari Ara. Espanya guanya, és el titular. Però a peu de plana també llegim que el govern vol demanar el traspàs dels Avants per fer una xarxa catalana d'alta velocitat. Llegim també en aquesta plana de l'Ara que els Estats Units mantenen els bombardejos a l'Iran que ataca Jordània i l'entorn del PSOE suma fins a 50 investigats per la justícia. El diari El País, ara ja ve un festival d'imatges i de titulars fent referència a aquest partit de futbol d'ahir al vespre i de la conseqüent aconseguir el títol, el màxim títol de futbol que és ser campió del món. A El País, campeones és el gran titular, campions, Espanya aconsegueix la seva segona copa del món. Imatge il·lustrativa no del partit, sinó de la celebració final. També gairebé la mateixa imatge al diari El Mundo. I diu en el cim del món és el titular amb unes declaracions del qui va marcar el gol, el jugador Ferran Torres, heroi de la final, diu que el gol és de 47 milions d'espanyols. A La Vanguardia, el mateix protagonista, Ferran Torres, l'autor del gol, i el titular, bicampions del món. A La Razón, una imatge de la celebració i també del rei Felip VI, amb la Copa del Món a les mans. Espanya, el millor equip del món. I a El Periódico de Catalunya, també imatge per la celebració, el món es rendeix a Espanya. Finalment, a l'ABC, com no, Espanya, invencible.
0: Doncs aquesta notícia precisament és la que destaca àmpliament també el 3CAT amb el titular que Espanya guanya el Mundial contra l'Argentina amb un gol de Ferran a la pròrroga, resultat de 1-0. També ofereix una imatge de Leo Messi i el titular és Les llàgrimes de Messi, final d'una era. Ampli desplegament d'imatges referents al Mundial. Tot això és el que ofereix el 3CAT Info respecte a aquesta competició. D'altra banda, també en el Mundial, però en plana política, el Mundial reuneix Trump i Sánchez a la llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues. En un altre ordre de qüestions, mig any des de l'accident de Gelida, menys viatgers al tren i continuen els retards. I també diu que els informàtics que han posat Rodalies al descobert expliquen que és pitjor del que pensaven. Les onades de calor i la falta de pluges fan caure el nombre de mosquits aquest inici d'estiu. La inflació creixent i el preu de l'habitatge dilueixen l'increment salarial pactat en els convenis i el govern espanyol obre un expedient per inhabilitar Olaluz. Què pot suposar i què hi diu l'empresa? Ofereix també un reportatge al respecte al 3CAT Info. I en plana esportiva, més enllà de totes les notícies vinculades al Mundial de Futbol, Jonas Wintergat es trenca la clavícula i abandona el Tour de França i en bàsquet Jordi Fernández emociona Badalona i envia un missatge a Ricky Rubio. Són les notícies que destaca el 3CAT Info. Pel que fa a l'Agència Catalana de Notícies, el principal és l'accident de Gelida que va disparar les peticions de devolució de bitllets a Renfe que s'enfonsen la resta del semestre. Els usuaris demanen un sistema més garantista i amb normes clares per reclamar. Diuen que és un constant de

0: final, un partit que es va decidir a la pròrroga. En plana de societat, el que destaca és que un infant de 6 anys ha mort ofegat en una piscina de Calella. Els agents rurals preveuen risc extrem d'incendi forestal a 37 municipis de 7 comarques aquest dilluns, i de la plana cultural, més de 22.000 persones assisteixen a la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà, malgrat la calor. I també volem destacar una notícia que llegim en el diari de Girona, en plana esportiva, i és que Bacari Larrí s'ha penjat l'or en els 3.000 metres obstacles als estatals sub-20 d'aquest cap de setmana. I amb aquest repàs arribem a les 8 i 11.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
3: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
5: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
6: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
7: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2021. 26. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
8: La ràdio de Lloret de Mar.
9: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Un quart de nou, això és el Bon Dia, Bona Hora. Hem fet una breu pausa, però ja ens hi posem per anar-vos explicant tots els temes que hem preparat per avui i comencem parlant d'aquestes temperatures extremes que estem vivint amb una nova setmana de molta calor, tot i que en Xavi Segura ens comentava que podria canviar una mica la cosa en les properes setmanes i estabilitzar-se amb temperatures més normals. Però de moment estem vivint temperatures de rècord, onades de calor cada vegada més habituals i ens preguntem si tenim clar què hem de fer per prevenir els efectes que poden tenir aquestes temperatures tan elevades.
10: Fa uns dies parlàvem d'aquest fenomen meteorològic amb el nostre home del temps, en Xavi Segura, que comentava que la situació és conseqüència de l'escalfament global i condicions que anys enrere eren molt remotes i que de tant en tant arribaven aquí a casa nostra, ara ho fan amb més facilitat. A més, el Mediterrani és una de les zones del planeta que s'escalfa més

0: ràpidament.
1: Per saber com fer front a les elevades temperatures, parlem amb el doctor Jordi Pérez, de l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Doctor, què és el més important que hem de tenir en compte cada vegada que s'anuncia una onada de calor que déu-n'hi-do aquest estiu?
2: Sí, la veritat és que aquest estiu és bastant important, l'onada de calor. A veure, quan ens informen, quan ens avisen de que ve una onada de calor, s'han de prendre unes precaucions generals en quant a protegint-se sobretot en les hores en les que el sol ha més, diguem-ne, més incident, no? Més la potència dels raigs solars seran més intenses, no? Aleshores, sobretot a les hores mitges del dia, s'ha de tenir pues un seguit de mesures generals, com de que lògicament és protegir-se de l'escalfor, que aquest sol ens aplica, no? Davant d'aquesta situació, pues ens hem de cobrir, hem d'anar a buscar llocs més frescos, ens hem d'hidratar bé i hem de tenir també especial precaució amb les persones grans i amb els nanos, que són els que potser es vegin més afectats pels efectes de la calor.
1: Avui en dia s'ha fet molta conscienciació sobre la importància de posar-se crema solar, però no sé si s'ha d'intentar no confondre el fet de portar crema amb poder-te exposar al sol totes les hores que vulguis i quan les temperatures són tan elevades, a més.
2: Sí, tens tota la raó. A veure, posar-se crema solar no implica que te puguis posar al sol des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda, perquè per molta crema solar que et posis, això serà dolent per tu. La crema solar ens protegeix la pell de les agressions que pugui provocar el sol, però evidentment no és allò que diguis, si em poso crema solar no em sortirà un melanoma. No, o sigui, si t'exposes, doncs corres també risc. I també hem de tenir en compte que el sol, a part d'afectar la pell, afecta també, diguem-ne, l'organisme en general, i si ens sotmetem a una escalfor perllongada durant bastant moltes hores, doncs això tindrà conseqüències en el nostre organisme, o sigui, independentment de que et posis crema solar.
1: I ens anirem acostumant a tota aquesta situació, aquestes temperatures tan elevades, o sempre serà perjudicial per la salut?
2: A veure, els efectes nocius de l'exposició solar, de fet, sempre han existit. El que passa que potser també ara se fa més incidència perquè en som més conscients i perquè tenim la gent ve a l'hospital o aquí al centre d'atenció primària per sintomatologia derivada de l'exposició perllongada del sol, especialment també la població que ve de vacances o turistes que venen de països del nord d'Europa que no saben realment del que és això i una vegada se posen a la platja després venen amb unes cremades solars bastant considerables o gent amb cops de calor bastant en situacions bastant complexes, greus, diguem-ne, no? I necessiten estar aquí a rebre, pues, a posar-li sueros, a posar-li medicació, i clar, això jo penso que és per desconeixement, no? Perquè no s'havien trobat mai en aquesta situació.
1: És que aquí a Lloret estem acostumats a veure a vegades gent a la platja tombada prenent el sol, que estan vermells com un tomàquet, i penses com ho estàs aguantant, no? I això suposo que és superperjudicial.
2: I tant que sí, a veure, i normalment aquestes persones que tu veus vermelles com escamarlans, després quan arriben a casa, això fa mal. I després, si estan anant a l'hotel, òbviament després acaben venint al centre d'atenció primària i aquí hem de fer cures de cremades de segon i tercer grau producte del sol. Aleshores, hi ha gent, sobretot que tenen aquesta gent que ve dels països del nord, que tenen aquestes pells tan blanquetes i que realment no saben i venen aquí a Lloret i veuen tot tan xulo per ficar-se, es posen a la platja i diuen, això és meravellós, però clar, després les conseqüències és que venen unes cremades que se'n recorden de Lloret i les seves platges durant mesos.
1: Déu-n'hi-do, això també tota la vida ha passat i és una cosa que no es comprèn, però en tot cas els d'aquí tenim la informació, per tant ens hem de protegir bé. També una altra cosa que és molt habitual de veure a 30 graus o més, en un dia amb un sol radiant, trobar-se persones corrent pel carrer, anant en bicicleta. Falta molta conscienciació també en aquest sentit, de no fer esport, exercicis intens, exposant-nos a temperatures tan elevades?
2: Doncs sí, també, això també és una cosa que he vist. A veure, jo la veritat és que tampoc puc, diguem-ne, jutjar la persona que se'n va a córrer a les 12 del migdia, perquè potser no hi va i bueno, perquè no té una altra opció. Si realment és així, bueno, doncs és perillós per a aquesta persona. Si ho fa, ha d'anar durant poca estona i molt hidratat i molt protegit i amb una bona gorra i amb ulleres de sol. A veure, jo no ho recomano. Si no ets un professional que te dediques amb això i no tens un altre remei que surti a aquesta hora, la veritat és que no. I bueno, ja s'ha de buscar per fer esport les hores més apropiades, primeres hores del dematí. A més hem d'aprofitar que ara a les 6 del dematí ja es fa clar i es pot fer esport en aquestes hores. Hi ha dues horetes que més o menys es pot fer, però és clar, després quan ja a partir de les, ja t'ha dit, t'ha dit a les 10, però és que potser abans ja és insuportable. I a més, jo soc esportista, surto a fer una miqueta d'esport i surto a les 7 del dematí, perquè és que si no ja no se puede.
1: Doncs important també fer consciència sobre això. I, doctor, que un cop de calor, què és exactament, i el podem preveure o ens ve de cop?
2: Bueno, a veure, clar, no ve de cop. O sigui, el cop de calor no ve de cop. La sintomatologia tu te la vas trobant. Sí que és veritat que si no ho coneixes, doncs aquesta sensació de mal de cap, d'incomoditat, mareig, inestabilitat... tu pots trobar, dius, ostres, què m'està passant, no? Però a veure, si tu, el cop de calor s'esdevé perquè estàs exposat al sol durant molt d'estona. O sigui, tu, i amb la informació que tenim, és poc creïble, no?, que la gent no sàpiga que si s'ha passat el sol moltes hores pot tenir conseqüències. Són sintomatologies que es van donant, cada vegada van empitjorant, i clar, i si te vas exposant al sol més estona encara, doncs acabes, pues, aquí a atenció continuada, amb un suero.
1: És important també, doncs, fer conscienciació sobre això, tot i que, clar, a nivell de societat a vegades hi ha moltes persones que ho fan per feina, no? I potser també s'ha de fer conscienciació a nivell de societat de canviar aquests hàbits.
2: Sí, és veritat. Especialment la gent que fa tasques a, diguem-ne, a la via pública. Les persones que fan tasques a la via pública haurien de tenir, no sé, ajustar, no?, a nivell de salut laboral, quines són les seves condicions de treball en aquestes circumstàncies extremes. Perquè, a més, són persones que també tenen, per protecció, que utilitzar equips de roba i de sabates i de coses que necessiten portar per desenvolupar la feina que porten, i que, evidentment, incrementen el risc de patir un cop de calor.
1: Mm-hmm. En tot cas, si hi ha algú que a la feina no li donen aquestes facilitats i l'obliguen a sotmetre's a temperatures elevades, al sol, etcètera, quines recomanacions se li poden donar?
2: Jo recomanaria, sobretot, que la gent vagi molt hidratada, que es posi un factor una crema de protecció solar important, i que en la mesura del possible intentin posar-se en zones protegides del sol. No sé com dir-te, intentar de tant en tant posar-se a l'ombra o refrescar-se, perquè clar, la situació és complexa.
1: Doncs ho recollim també.
2: Laboralment ho tenen una miqueta malament.
1: És important d'anar fent consciència a nivell de societat, però a nivell particular cadascú, doncs, que s'apliqui tot el que pugui per fer front a aquestes temperatures tan elevades, que aquest any ja estem encadenant una onada de calor rere una altra, i sembla que l'estiu serà complicat en aquest sentit. I Jordi Pérez, doctor Jordi Pérez, de l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa, moltíssimes gràcies per donar-nos tots aquests consells. En prenem nota i desitgem que vagi tot molt bé. Molt bona estiu.
2: Doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de parlar amb vosaltres, i res, bé, una salutació ben forta a tothom. Vinga, adéu-siau.
0: Bon dia, bona hora.
1: Seguim avançant al Bon Dia, Bona Hora. Ho fem en plana esportiva, més enllà del Mundial de Futbol, que ha mogut a moltíssima gent pels carrers de Lloret aquest diumenge a la nit, celebrant aquesta victòria in extremis contra l'Argentina. Nosaltres ens centrem en clau local per parlar primer de tot de Daniela Guillén, que ha sumat dos nous podis en el Gran Premi de Gran Bretanya, en què ha hagut de competir amb febre. Tot i així, la pilot lloretenca ha sumat punts importants per seguir amb opcions de guanyar el Mundial de Motocross femení.
3: En la cursa de dissabte, Daniela Guillén va protagonitzar una gran sortida per situar-se en les posicions capdavanteres i, tot i que va tenir opcions d'acabar segona, finalment es va haver de conformar amb la tercera posició.
1: L'endemà diumenge va tornar a situar-se en les primeres posicions durant la sortida i va aconseguir seguir el ritme de la guanyadora, Chiara Fontanesi. No va poder guanyar, però va obtenir una meritoria segona posició a banda de la volta ràpida.
3: Amb aquests resultats, Daniela Guillén ha acabat segona en la classificació general del Gran Premi i es manté amb moltes opcions en la classificació general, que lidera precisament Chiara Fontanesi amb 141 punts, mentre que la lloretenca és segona amb 139 punts. Per tant, a només dos punts de distància del lideratge.
1: Ara arriba una aturada d'estiu i la competició reprendrà el cap de setmana del 22 i 23 d'agost al Gran Premi dels Països Baixos a Arnhem.
3: Es tracta d'un circuit molt especial on Daniela Guillén va aconseguir la seva primera victòria en el 2025.
1: Doncs tots els èxits per Daniela Guillén. I parlem ara d'un altre esportista lloretenc, que és Gianni Cassaro, que serà el porter de la primera temporada de la Unió Esportiva Cornellà en propietat de Leo Messi. El futbolista lloretenc s'uneix al nou projecte del Club del Baix Llobregat, que, recordem, ha estat comprat recentment per l'astre argentí.
3: Després d'una curta però intensa aventura a la Premier League de Hong Kong, Gianni Cassaro torna a Catalunya per competir a la tercera federació, defensant la porteria de la Unió Esportiva Cornellà. El lloretenc es mostra molt il·lusionat amb el nou repte i destaca que l'objectiu principal serà lluitar per l'ascens.
4: Estic molt il·lusionat, crec que és un repte molt gran. Aquesta temporada arriba al Cornellà, doncs, a tercera ref, no? I al final, amb objectius molt ambiciosos, tant per part del club com per part meva, i un objectiu comú, no? Que és fer les coses molt bé, treballar molt dur per aconseguir èxits, per aconseguir ascensos, i òbviament començant per aquesta temporada, però crec que entro en un projecte on tindrà un creixement exponencial.
1: Gianni Cassaro ja està preparant la nova temporada amb el Cornellà, que iniciarà oficialment a la tercera federació el cap de setmana del 6 de setembre al camp de l'Atlètic Lleida. Acabarà el 9 de maig amb un desplaçament al camp del Vilanova i la Geltrú.
3: La Unió Esportiva Cornellà és un equip més que s'afegeix al llistat de clubs que per on ha passat Gianni Cassaro. Club de Futbol Lloret, Peralada, Olot, Talavera, Ucamp Múrcia, Yeclano, Vila-real B, Reial Múrcia, Sabadell i l'Eastern de Hong Kong.
1: I encara en plana esportiva, també s'ha fet públic el calendari tant de futbol com d'hoquei. Comencem amb la primera catalana de futbol, que torna a deixar un derbi lloretenc pel final de Lliga. La Federació Catalana ja ha publicat el calendari i, tal com va passar la temporada anterior, per l'última jornada ha quedat fixat el partit entre el Club de Futbol Lloret i la Juventus Lloret.
3: La competició en la primera catalana començarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. En el cas del Club de Futbol Lloret, el primer rival serà el Palamós a casa, mentre que la Juventus Lloret debutarà al camp de la Unió Esportiva Can Gibert.
1: El grup 1 de la primera catalana tornarà a tenir una important representació gironina. Dels 16 equips participants, 9 seran de la demarcació de Girona, mentre que la resta seran equips de comarques barcelonines.
3: La primera catalana finalitzarà el cap de setmana del 15 i 16 de maig, com diem, amb un derbi lloretenc, en una temporada en què els dos representants de Lloret de Mar buscaran l'ascens a la Lliga Elite.
1: I també s'ha donat a conèixer el calendari de Lliga del Club Hoquei Lloret en el seu retorn a l'Hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei estatal. En aquest cas, la Lliga començarà més tard, el cap de setmana del 31 d'octubre.
3: El primer rival dels lloretencs serà el Noia a domicili, mentre que el punt final es posarà a la pista del Calafell. De nou, tornarà a ser un grup amb presència majoritària d'equips catalans, 11 dels 14 clubs participants. De fora de Catalunya hi haurà el Liceu de Galícia, l'Hoquei Ribes de Madrid i l'Alcoi de la Comunitat Valenciana.
1: Ara mateix són 2:15.

0: per conèixer amb tot detall la previsió meteorològica per les properes hores i dies. Xavi, molt bon dia.
1: Bon dia. Arrenquem una setmana que tornarà a ser molt feixuga, molt càlida, de canícula i amb temperatures novament per sobre de la mitjana. Per tant, tu que eres suada valent, tant de dia com també de nit, continuaran aquestes nits tropicals, càlides, i de dia, amb aquesta humitat, doncs la xafogó també serà marcada. I atenció, perquè a diferència del que indicaven els mapes dies enrere, finalment la bombolla d'aire càlid nord-africà sembla que es tornarà a apropar més del que estava previst aquí a casa nostra. De fet, part de la península Ibèrica està en alerta per una nova onada de calor, l'enèsima d'aquest estiu, i haurem de veure si acaba afectant o no de ple Catalunya. De moment sembla que zones com l'Ebre, Ponent, sí que es podria considerar aquest nou episodi una onada de calor. De moment haurem de veure si arriba també cap a la costa, no tenim alertes activades en aquest sentit. Això sí, fins a mitjans de setmana les temperatures repuntaran i per tant farà calor i de justícia, amb sol, calma, pols en suspensió, sense pluges a la vista. I el que sí que mantenen els mapes, tal com indicaven dies enrere, és que a finals de setmana i de cara a l'inici de la vinent, ja encarant-nos a finals de juliol, les temperatures es podrien normalitzar i la inestabilitat podria augmentar. En tot cas, tot plegat, ho haurem d'anar seguint perquè encara ens queden doncs, uns quants dies de suar, de calor i xafogó molt intenses i aquestes nits pesades i càlides. Haurem de veure si abans que arribi l'agost, doncs finalment arriba la pluja aquí a Lloret i en el conjunt de Catalunya.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs no queda un altre que tenir paciència i esperar que passi tota aquesta calorada. En tot cas, ara mateix la temperatura ja puja a 28 graus. Teníem 26 graus fa mitja horeta i ara ja puja a 28. Són 8:45 del matí i la humitat avui força baixa. Per ser Lloret, ha baixat molt respecte als últims dies. La tenim al 58%.

0: I de la previsió meteorològica cap a l'actualitat general, comencem amb els diaris. Josep.
1: Agafem les primeres planes i llegim quins són els titulars més rellevants que avui ofereixen en l'edició d'aquest dilluns. Diari de Girona obre amb el comís de falsificacions, es doble Girona i bat rècords. També el tema del dia, un informe alerta del retrocés de l'escola pública a Catalunya. En cultura, el Festival de Peralada celebra 40 anys homenatjant Carmen Soquer. A medi ambient, la temperatura de l'aigua de l'estany de Banyoles arriba per primera vegada als 30 graus. I en successos, un home intenta cremar a Tossa de Mar la casa de l'exparella i el fill menor de tots dos. Ja el Diari de Girona també ofereix en primera plana i en fotografia il·lustrativa la notícia esportiva de la jornada i possiblement de la setmana, que és la segona estrella de la selecció espanyola. La mateixa imatge és la que reprodueix el diari Ara amb el titular Espanya guanya. Però a peu de plana també llegim que el govern vol demanar el traspàs dels Avant per fer una xarxa catalana d'alta velocitat, que els Estats Units mantenen els bombardejos a l'Iran que ataca Jordània i l'entorn del PSOE suma fins a 50 investigats per la justícia. Ara sí, la resta de premsa escrita de caire generalista semblen ben bé diaris esportius, perquè totes les portades ofereixen en grans titulars doncs referències a aquest campionat del món aconseguit per la selecció espanyola. Espanya aconsegueix la seva segona Copa del Món en grans titulars campions. A El Mundo també fotografia de la celebració en el cim del món, és el titular. A l'avantguàrdia, bicampions del món, amb imatge de Ferran Torres, l'autor del gol del partit. A La Razón, amb fotografia il·lustrativa de la celebració, però en aquest cas el protagonista és el rei Felip VI aixecant la Copa del Món. Espanya, el millor equip del món, és el titular. A El Periódico de Catalunya, el món es rendeix a Espanya, amb una fotografia també de la celebració. I, com no, l'ABC, en primera plana, fotografia de la celebració de la selecció i el titular Espanya invencible. Avui no és el Barça, sinó que és la selecció espanyola la protagonista, Maria.
0: Doncs sí, evidentment, doncs no podia ser d'una altra manera. I, per exemple, el 3Cat Info també, com a notícia destacada, té aquesta victòria amb el titular Espanya guanya el Mundial contra l'Argentina amb un gol de Ferran a la pròrroga, resultat de 1-0. També ofereix una notícia amb el titular Les llàgrimes de Messi, final d'una era, i un ampli ventall d'imatges referents a tot el que s'ha viscut en el Mundial amb Shakira, BTS, Madonna, Ronaldo, Ronaldinho, etc., etc., en el show de la mitja part de la final del Mundial. També sobre el Mundial, en plana política, reuneix Trump i Sánchez a la Llotja després de mesos de confrontació i crítiques mútues. En un altre ordre de qüestions, el 3Cat Info també publica que a mig any des de l'accident de Gelida hi ha menys viatgers al tren i continuen els retards. I els informàtics han posat Rodalies al descobert, diuen que és pitjor del que pensaven. També publica el 3Cat que les onades de calor i la falta de pluges han fet caure el nombre de mosquits aquest inici d'estiu. I la inflació creixent i el preu de l'habitatge dilueixen l'increment salarial pactat en els convenis. Són les notícies que destaca el 3Cat. També en plana esportiva, més enllà del Mundial de Futbol, publica que Jordi Fernández emociona Badalona i envia un missatge a Ricky Rubio. I sobre el Tour de França desperten Pogacar i Vingegaard de matinada per sotmetre'ls a controls antidopatge, però Jonas Vingegaard s'ha trencat la clavícula i abandona el Tour. I a l'Agència Catalana de Notícies el principal és l'accident de Gelida, que diu que va disparar les peticions de devolució de bitllets a Renfe que s'enfonsen la resta del semestre. També es fa ressò que hi ha hagut 3 detinguts i 29 assistits pel SEM, 5 d'ells menys greus, durant el dispositiu pel Mundial de Futbol a Barcelona, i és que l'afició d'Espanya ha vibrat a Barcelona amb la victòria a la final del Mundial de Futbol masculí contra l'Argentina a Barcelona. I jo crec que arreu de Catalunya i de l'estat espanyol, aquí Lloret també s'ha celebrat moltíssim aquesta victòria. en successos, troben una dona morta de forma violenta en un camp de panís a Soses, al Segrià, i també en successos un infant de 6 anys ha mort ofegat en una piscina de Calella. En plan econòmic, 10 cadenes de supermercats concentren el 65% de les vendes d'aliments a Catalunya, i en plan cultural, més de 22.000 persones assisteixen a la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà, malgrat la calor.

0: Seguim avançant, d'aquí 21 minuts arribarem a les 9 del matí i mirem l'agenda d'aquesta setmana, perquè el Patí de l'Arol acollirà la sessió de cinema a la fresca. Serà amb la pel·lícula catalana Wolfgang, protagonitzada per un nen de 10 anys que té un coeficient intel·lectual de 152 i trastorn de l'espectre autista.
1: Després de perdre la seva mare, el petit Wolfgang es veu obligat a viure amb el seu pare, en Carles, a qui no ha vist mai. L'adult en té ganes i hi posa voluntat, però no és fàcil l'entesa entre tots dos. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que és una pel·lícula tendra, divertida i plena d'emocions, amb un missatge molt clar. Cal comprendre les persones més enllà de les seves aparences.
2: A través d'aquesta història d'un nen amb una manera molt especial de veure i d'entendre el món, la pel·lícula ens convida a reflexionar sobre la família, l'amor, l'empatia i el valor de respectar la diversitat. És un relat que emociona, que fa somriure i que ens recorda que cadascú té el seu propi talent i la seva manera única de brillar. A més, la podreu gaudir a un entorn tan acollidor com és el Pati de l'Arol, un espai ideal per compartir una gran nit de cinema a la fresca. No us ho perdeu, és una pel·lícula per a tots els públics que ens farà riure, emocionar i sortir amb un somriure.
0: Sota la direcció de Javier Ruiz Caldera, el film compta amb el repartiment amb Miqui Esparver, Jordi Catalán, Àngels Gunyalons i Anna Castillo.
1: Wolfgang es podrà veure aquest dimecres a les 10 de la nit al Pati de l'Arol. Com sempre, l'entrada és lliure.
3: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I seguim avançant 4 minuts per 3 quarts de 9. La setmana passada, ja us ho explicàvem, Lloret de Mar va acollir 3 jornades de campanya de donació de sang. La primera va ser dilluns amb un bus mòbil a la plaça de la Vila. De cara a dijous i divendres es va fer la campanya habitual amb donacions al teatre dijous, matí i tarda, i al centre cívic del Rieral divendres a la tarda. En fem les valoracions pertinents amb Mireia Blanco, del Banc de Sang i Teixits de Girona. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Doncs, Mireia, com va anar?
4: A veure, dintre del que ens esperàvem, perquè ja sabeu que estem patint onades de calor dia sí i dia també, va anar força bé. Sí que és veritat que hi va haver-hi una xifra més baixa de donacions, pel que us acabo de comentar, però al final hem de pensar que es van acostar 145 persones en els 3 punts de donació, que això està molt i molt bé. Dintre d'aquests 145, us ho explico una miqueta, 129 van ser donacions de sang, 14 van ser donacions de plasma, i va haver-hi 11 persones que, pel motiu que sigui, doncs no van poder donar, no? Però al final surt aquesta xifra que penso que és amb la que ens hem de quedar. I sobretot, hem de pensar en que hi va haver-hi 19 donants nous, que per això nosaltres considerem que va ser un èxit, perquè el que necessitem és això, no? Un relleu generacional, i per tant 19 donants nous és molt bona notícia, sí.
0: I tant que sí, a més, clar, normalment aquests donants nous després tornen, solen repetir.
4: Bueno, és el que intentem, no? Al final primer hem d'aconseguir gent nova i després hem d'aconseguir que aquest donant nou es converteixi en un donant habitual, no? Que és el donant que ja va repetint, que aquí a Lloret en tenim moltíssims, i al final doncs fan això, no? Que el fet de repetir doncs vagin vinguent i puguem estar tranquils de cares a les persones que a partir dels 70 anys doncs deixen de donar, perquè han de parar, i així podem fer-ho, no? De poder garantir doncs que hi hagi relleu generacional.
0: Clar, hem d'insistir, perquè ara deies la calor evidentment ha afectat a les donacions, costa més fer qualsevol cosa, mobilitzar-se per qualsevol cosa o no, perquè pel futbol ja veiem com es mobilitza la gent encara que faci calor, però aquestes coses costen. Però hem d'insistir en que la sang, la necessitat de sang no hi entén de vacances, de calor ni de res, no? I se'n necessita sempre.
4: Clar, clar, de fet, estem parlant de que la necessitat hi és. És a dir, nosaltres els malalts els seguim tenint. Malauradament, hi ha accidentats i hi ha intervencions quirúrgiques. Sí que és veritat que a l'estiu baixa una miqueta més l'afluència, però al final les necessitats de les 1.000 donacions diàries ho tenim. I, per altra banda, clar, hi ha un canvi d'hàbits, és el que vaig comentar l'últim cop, no? La gent fa vacances, se'n va de la seva població i tot això fa que vagin baixant una miqueta. Per això ens hem de preparar, no? per poder garantir que hi hagi aquestes 1.000 donacions diàries en els hospitals, sí.
0: Vosaltres, des del Banc de Sang, feu molt això de, per exemple, el bus que veu portar Lloret, doncs el aneu portant a diferents municipis i aneu fent campanyes al llarg de l'estiu també per intentar anar fomentant aquestes donacions.
4: Sí, clar, de fet el que es planeja sempre per l'estiu és posar punts de donació, sobretot el que és la costa, i a muntanya, el que són els llocs més turístics, no? On hi pugui haver-hi més afluència de gent. El bus és una eina que tenim perquè és un reclam molt gran, perquè estem parlant d'un bus de color vermell, no? De 13 metres, que fa que sigui molt vistós i, per tant, ens ajudi, no?, a donar-nos visibilitat a aquests punts estratègics que tenim. M'agradaria poder-vos comentar una coseta parlant del bus, que el preveure que les donacions no serien, no hi haurien tantes donacions, vam col·locar, ja ens vam preparar, perquè ho hem de fer, com a Banc de Sang que som, un bus de cares al mes d'agost per fer el que nosaltres en diríem com una repesca, no?, que es coneix popularment, que és tota aquesta gent que no ha pogut, pel motiu que sigui, el mes de juliol. Nosaltres tornarem a ser, és un dimarts, crec, 18 d'agost, en l'Ajuntament, davant de l'Ajuntament, entre l'Ajuntament i el passeig, tornarem a col·locar un bus a la tarda de 17 a 21 per tota aquesta gent que, pel motiu que sigui, no va poder venir, i esperant de que no hi hagi una de calor i, per tant, de que hi hagi, doncs, més participació, sí.
0: Doncs això esperem, ho deixem dit, el 18 d'agost nova possibilitat de donar sang aquí a Lloret amb aquest bus que vindrà altra vegada per fer aquesta repesca que comentaves. I Mireia Blanco, del Banc de Sang i Teixits de Girona, moltes gràcies, molta energia per aquest estiu des del Banc de Sang, que pugueu aconseguir moltes donacions, i moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre.
4: No, gràcies a vosaltres per donar-nos visibilitat i que ens puguin escoltar. Moltíssimes gràcies.
3: Bon dia, bona hora.
0: 14 minuts i seran les 9. Lloret de Mar celebra demà dimarts la campanya Mulla't per l'esclerosi. Farà la piscina municipal amb diferents activitats.
1: A Catalunya, prop de 12.000 persones pateixen esclerosi múltiple, un miler de les quals són de les comarques gironines. A més, es calcula que els diagnòstics han crescut més d'un 30% els últims dos anys. La cap de voluntàries de la Fundació a Lloret, Maria Galera, és una de les persones afectades des de fa uns 30 anys i remarca que gràcies al Mulla't i altres campanyes solidàries s'ha pogut avançar molt en la investigació. Això ha permès, per exemple, descobrir que les persones que pateixen brots poden tenir brots silenciosos.
5: Pues en el meu cas, pues és que des de fa un any cap aquí les cames, més de 100 metres seguits, m'acosta molt, perquè les cames me fan, és com si fossin de formigó. Es paren i no volen continuar. Després tinc, bueno, tinc altres coses, com és l'equilibri, que el tinc fatal, i bueno, tinc diverses coses més, però la veritat és que no em puc queixar, perquè dintre de tot el que tinc ho he pogut superar bé i estic molt contenta i feliç, i bueno, cada any participo amb la Fundació.
0: L'esclerosi múltiple és una malaltia neurològica crònica del sistema nerviós central. El sistema immunitari ataca per error la mielina, que és la capa protectora que recobreix els nervis, i això provoca curts circuits en els missatges del cervell i altera funcions com la mobilitat o la vista.
1: El Mulla't per l'esclerosi a Lloret se celebra, com diem, avui dimarts, amb diferents activitats a la piscina i també amb la taula de marxandatge de l'entrada de l'equipament.
5: Aquest any el que són les moixines, motxilles, que hem fet motxilles, i els necessers, ens les ha fet la Casa Múnich, que és una casa molt coneguda, i ha tingut molt d'èxit. No sé si és pel nom o pel tipus de motxilla, no? Però han tingut molt d'èxit. I, bueno, pues fent com sempre, samarretes, tovalloles. Les tovalloles ens les fa Textura, que és una casa molt bona, però això és que durant tant de temps.
0: Com cada any, les voluntàries de la Fundació fa uns dies van muntar una parada a l'Esclat, una al Waterwall, i a finals d'agost podran posar parada a les festes de Fanals i Santa Clotilde.
1: Avui en parlem amb el director de la piscina municipal, Ricard Salinas. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-nos.
1: Doncs encantats de poder parlar del tema amb el director de l'equipament. I, primer de tot, què heu preparat per al Mollet per l'esclerosi múltiple d'aquest any?
6: Doncs mira, com cada any, aquest any tornarem a repetir amb un inflable, amb la instal·lació d'un inflable aquàtic gegant perquè els infants i les famílies puguin gaudir encara més de la jornada. Aquest inflable estarà disponible en dos horaris, pel matí i per la tarda. Pel matí seria de 10 a 1 i per la tarda de 4 a 8. A més, com a novetat, cap a 3:15, també organitzarem una masterclass d'aquagym, oberta a totes les persones que vulguin participar. Com que les places són limitades, les inscripcions mirarem d'obrir-les 24 hores abans, és a dir, un dia abans. I es podran fer per telèfon o presencialment a la recepció de la piscina municipal. D'aquesta manera és una molt bona oportunitat perquè tothom pugui provar aquesta activitat, fer exercici dins l'aigua i alhora col·laborar amb aquesta causa. I, bueno, i com no, també no falta l'activitat principal, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. I com a reconeixement, per cada 1.000 metres nedats, mirarem regalar una invitació que es podrà canviar per una entrada gratuïta a la piscina o per una reserva d'una pista de pàdel.
1: Estem parlant de que serà aquest dimarts, però, per tant, el dia abans la gent ja pot inscriure's, demanar la invitació.
6: Sí, 24 hores abans, només per l'activitat de l'aquagym, perquè com l'espai és limitat, tot i que la capacitat és força gran, doncs es demana que una data termini, no, per poder-se inscriure's. Però ho podran fer per telèfon o presencialment a la recepció del complex esportiu. També m'ha faltat comentar-te que a les 12 del migdia convido a tothom que vulgui i pugui de fer junt amb tots nosaltres el salt conjunt a l'aigua, que és un dels moments més emblemàtics del Mollet.
1: I tant. Ricard, tenim entès que aquest any se celebren 10 edicions ja a la piscina municipal.
6: Sí, des de que l'Ajuntament gestiona directament la instal·lació, són 10 anys, sí. Des del 2016 fins aquest any, sí.
1: Una activitat que ha estat i és un èxit, per tant, una valoració molt, molt positiva.
6: Doncs sí, és una activitat específicament de l'aigua, no? D'aquí al nom del Mollet, es fa a totes les piscines del país i sí que és un èxit. Nosaltres l'últim any vam aconseguir arribar a fer 66.000 metres solidaris de nedats, i aquest any ens agradaria poder arribar als 100.000. Normalment el Mollet se celebra oficialment el primer diumenge de juliol a la majoria de les piscines de Catalunya, però hi ha instal·lacions com la nostra, no?, que per motius organitzatius o de calendari la celebrem una altra data. El nostre cas sí que és el dimarts dia 21 de juliol, però bueno, això no vol... continuem formant part de la mateixa campanya solidària de la Fundació Esclerosi Múltiple. El més important és que la solidaritat no es limiti en un sol dia, sinó que arribi al màxim de persones possible. Per això nosaltres decidim fer-ho entre setmana.
1: Doncs ho fem extensiu i difondrem, doncs, el fet de que sigui en concret aquest dimarts. Ricard Salinas, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la ràdio i que vagi molt bé aquesta jornada.
6: Moltes gràcies a vosaltres i una forta abraçada.
7: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.

0: I a ritme de country encarem la part final del Bon Dia, Bona Hora, 6 minuts per les 9, i ho fem perquè The Country Revival Farmers tornen un any més a Lloret de Mar amb motiu de la Festa Major de Santa Cristina.
1: La banda, que és el quart any que vindrà per Festa Major, però que ha actuat moltíssimes vegades a Lloret, oferirà un concert demà dimarts a 7:45 del vespre a la Roca de Maig, un concert ballada que està obert a tothom.
0: En parlem amb un dels representants de The Country Revival Farmers, que és Lluís Font. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Com és aquesta ballada que heu preparat, aquest concert de country?
2: Bueno, i ara ja portem 4 anys vinguent. El fem a la Roca de Maig i ens agrada molt, i el públic també, perquè cada any ve gent. Ens agrada molt venir.
0: Quatre anys venir per la Festa Major, però fa molts anys que us veiem.
2: Nosaltres, jo crec que és el grup, com a grup on t'hem tocat més és a Lloret, no som de Lloret, o sigui, el grup són uns és de Salt, Girona, un guiri que ara viu a Pals, i l'altre és de Fornells, els actuals components, no? Però a Lloret sempre hem tingut molt, molt, molt, molt. Varen començar a tocar per la Festa Major, vàrem estar 15 anys tocant a Lloret, a diferents llocs, des de l'Hotel Guitar fins a també, després els últims anys, a la discoteca, com es diu, la discoteca més gran de Lloret.
0: Revolution.
2: El Revolution, exacte.
0: I Lluís...
2: I ja amb els jefes del Revolution van a agafar-hi cert carinyo i amistat, i el dit joque i tal.
0: És que, no sé si veu ser pioners, però jo recordo que quan començava això del country aquí a casa, vosaltres estàveu superactius.
2: Vam ser els pioners a Espanya de fer country lligat amb ball. Espanya, com a grup musical, van ser els pioners. I t'estic parlant de l'any 95.
0: Tela, quants anys ja.
2: Tela.
0: I què, com és que va néixer el grup aquells anys? Que veu ser pioners?
2: Pues, nosaltres tocàvem música americana, bueno, llavors que érem uns quants veteranos, ara ja només quedo jo, clar, alguns ja no hi són, pobrets, ens veuen des de dalt, no? Però quan varen començar, jo vaig entrar al grup com a bateria, i no, com a pianista, però després el bateria no es presentava i vaig acabar tocant la bateria, que era el meu instrument que he tocat més vegades. I tocàvem música, van començar a tocar música americana. Quan jo hi vaig entrar, ells tocàvem també algú de Beatles i així, però a mi m'agradava molt la música americana i tal. I sobretot la música sureña del sud dels Estats Units. I van començar a tocar això. I quan tocàvem això, un dia vam anar a tocar unes carpes a Camprodon, jo què sé, i van sortir unes noies, que era la meva dona i la dona del baixista i la dona del guitarrista i la filla d'un d'ells, i els hi va ensenyar a ballar, que ell havia après a França 2 o 3 cançons a ballar això. I aquí va, la cosa no anava en sèrio. Un dia em truca un representant: voleu anar a tocar també per allà dalt a Ripoll? Sí. Escolta, portareu aquelles noies que ballen? Dic, sí, són les dones, ja vindran. I així es va començar, fins que un dia vam anar a tocar amb una discoteca de... no me'n recordo de quin poble, érem una altra discoteca, tocàvem molt a discoteques que fèiem, i vam anar a tocar i jo vaig anunciar nosaltres es deien Country Revival Factory, perquè tocàvem moltes cançons del Creedence Clearwater Revival, i vaig anunciar el Revival Factory i les Country Girls, que era l'època de la dona d'en Beckham, que es deia les Spy Girls, i a partir d'aquí vaig posar les Country Girls, i després al final vàrem unificar-ho tot amb un nom. Però va començar per casualitat, i em volien matar al principi, perquè ens anuncies, perquè eren persones que no havien pensat mai a ballar ni sortir en un escenari, i bueno,
0: i ara som part del grup.
2: Me'n recordo que hi havia una pujada, aquella discoteca, que crec que es deia el Villaret, feia pujada, estàvem a fora, darrere l'escenari, en correvint al darrere, però tu què t'has cregut? Però després ja els hi va agradar, ja està. Això va ser així.
0: I la ballada que fareu aquí a Lloret, bueno, el concert ballada...
2: Nosaltres fem un concert ballada per tothom.
0: Això, per tothom, eh?
2: I el que no sàpiga ballar country també, perquè després el que els hi fem són polques, la nostra diferència de molts de grups que després han agafat el country i només fa laidens i és molt laidens, nosaltres, a part de laidens, que ballen així en línia, pues fem molt de que si són polques, valsos, texans, aquestes coses, que és el que ens agrada més, perquè fas participar-hi tothom, és fàcil i és divertit.
0: Doncs esperem que vagi molt i molt bé un any més la vostra participació.
2: Home, si tu vens, que vens cada any, i jo et veig per allà cada any, anirà molt bé.
0: Segur que sí. Doncs, Lluís Font, moltes gràcies per compartir-ho amb nosaltres. Val. I que vagi molt bé.
2: Gràcies, igualment.

0: Fins aquí el bon dia, bona hora d'aquest dilluns 20 de juliol. Recordem que és la setmana de Santa Cristina. Aquest divendres és la festa major de Lloret de Mar i durant aquests dies anirem desgranant tots els actes programats per celebrar-la. Fins aquí el bon dia, bona hora d'avui dilluns. Moltíssimes gràcies per ser-hi un dia més. Que vagi molt bé i tornem demà a les 8 en punt.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
3: Escoltes la fórmula musical de la...

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amfitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Nova Ràdio Lloret.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí. Notícies.
1: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Daniela Guillén suma dos nous podis en el Gran Premi de Gran Bretanya en què ha hagut de competir amb febre. Tot i així, la pilot lloretenca ha sumat punts importants per seguir amb opcions de guanyar el Mundial de Motocross femení. En la cursa de dissabte, Daniela Guillén va protagonitzar una gran sortida per situar-se en les posicions capdavanteres i tot i que va tenir opcions d'acabar segona, finalment es va haver de conformar amb la tercera posició. L'endemà diumenge va tornar a situar-se en les primeres posicions durant la sortida i va aconseguir seguir el ritme de la guanyadora, Chiara Fontanesi. No va poder guanyar, però va obtenir una meritòria segona posició a més de la volta ràpida. Amb aquests resultats, Daniela Guillén ha acabat segona en la classificació general del Gran Premi i es manté amb moltes opcions en la classificació general que lidera precisament Chiara Fontanesi amb 141 punts, mentre que la lloretenca és segona amb 139 punts. Per tant, per tot plegat, només dos punts de distància del lideratge. Ara arriba una aturada d'estiu i la competició reprendrà el cap de setmana del 22 i 23 d'agost en el Gran Premi dels Països Baixos a Arnhem. Aquest és un circuit molt especial on Daniela Guillén va aconseguir la seva primera victòria en el 2025. I un altre nom propi de l'actualitat esportiva és Gianni Cassaro, que serà el porter de la primera temporada de la Unió Esportiva Cornellà en propietat de Leo Messi. El futbolista lloretenc s'uneix al nou projecte del club del Baix Llobregat que, recordem, ha estat comprat recentment per l'astre argentí. Després d'una curta però intensa aventura a la Premier League de Hong Kong, Gianni Cassaro torna a Catalunya per competir en la tercera federació defensant la porteria de la Unió Esportiva Cornellà. El lloretenc es mostra molt il·lusionat amb el nou repte i destaca que l'objectiu principal serà lluitar per l'ascens.
2: Estic molt il·lusionat, crec que és un repte molt gran. Aquesta temporada arribo al Cornellà doncs, a tercera ref, no? I al final amb objectius molt ambiciosos, tant per part del club com per part meva, i un objectiu comú, no? Que és fer les coses molt bé, treballar molt dur per aconseguir èxits, per aconseguir ascensos i òbviament començant per aquesta temporada, però crec que entro en un projecte on tindrà un creixement exponencial.
1: Gianni Cassaro ja es troba preparant la nova temporada amb el Cornellà, que iniciarà la temporada oficial a la Tercera Federació el cap de setmana del 6 de setembre al camp de l'Atlètic Lleida. Acabarà el 9 de maig amb un desplaçament al camp del Vilanova i la Geltrú. La Unió Esportiva Cornellà és un equip més que s'afegeix al llistat de clubs per on ha passat Gianni Cassaro. Recordem el club de futbol Lloret, Peralada, Olot, Talavera, Ucamp Múrcia, Yeclano, Villarreal B, Reial Múrcia, Sabadell i l'Eastern de Hong Kong. I un últim apunt també en futbol. La primera catalana torna a deixar un derbi lloretenc pel final de Lliga. La Federació Catalana ja ha publicat el calendari de Lliga i tal com va passar la temporada anterior, per l'última jornada ha quedat fixat el partit entre el Club de Futbol Lloret i la Juventus Lloret. La competició en la primera catalana començarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. En el cas del Club de Futbol Lloret, el primer rival serà el Palamós, a casa, mentre que la Juventus Lloret debutarà al camp de la Unió Esportiva Can Xivert. El grup 1 de la primera catalana tornarà a tenir una important representació gironina. Dels 16 equips participants, 9 seran de la demarcació de Girona, mentre que la resta seran equips de comarques barcelonines. La primera catalana finalitzarà el cap de setmana del 15 i 16 de maig, com diem, amb un derbi lloretenc, en una temporada en què els dos representants de Lloret de Mar buscaran l'ascens a la Lliga Elite. També s'ha donat a conèixer el calendari de Lliga del Club Hoquei Lloret en el seu retorn a l'Hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei estatal. En aquest cas, la Lliga començarà més tard, el cap de setmana del 31 d'octubre. El primer rival dels lloretencs serà el Noia, a domicili, mentre que el punt final es posarà a la pista del Calafell. De nou, tornarà a ser un grup amb presència majoritària d'equips catalans, 11 dels 14 clubs participants. De fora de Catalunya hi haurà el Liceu de Galícia, l'Hoquei Ribes de Madrid i l'Alcoi de la Comunitat Valenciana.
0: Més info a novaradiolloret.cat. Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
3: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
0: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. El Pati de l'Arol acull la sessió de cinema La Fresca d'aquesta setmana. Serà amb la pel·lícula catalana Wolfgang, protagonitzada per un nen de 10 anys que té un coeficient intel·lectual de 152 i trastorn de l'espectre autista. Després de perdre la mare, el petit Wolfgang es veu obligat a viure amb el seu pare, en Carles, a qui no ha vist mai. L'adult l'entén ganes i posa voluntat, però no és fàcil l'entesa entre tots dos. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que és una pel·lícula tendra, divertida i plena d'emocions, amb un missatge molt clar: cal comprendre les persones més enllà de les seves aparences.
4: A través d'aquesta història d'un nen amb una manera molt especial de veure i d'entendre el món, la pel·lícula ens convida a reflexionar sobre la família, l'amor, l'empatia i el valor de respectar la diversitat. És un relat que emociona, que fa somriure i que ens recorda que cadascú té el seu propi talent i la seva manera única de brillar. A més, la podreu gaudir a un entorn tan acollidor com és el Pati de l'Arol, un espai ideal per compartir una gran nit de cinema a la fresca. No us ho perdeu, és una pel·lícula per a tots els públics que ens farà riure, emocionar i sortir amb un somriure.
3: Sota la direcció de Javier Ruiz Caldera, el film compta en el repartiment amb Miqui Esparvé, Jordi Catalán, Àngels Gunyalons i Anna Castillo. Wolfgang es podrà veure aquest dimecres a les 10 de la nit al Pati de l'Arol. Com sempre, l'entrada és gratuïta.
2: La previsió meteorològica.
3: Comencem setmana fixant-nos ja també en la Festa Major d'aquest divendres i volem saber quina serà la meteorologia al llarg dels propers dies. Xavi Segura, bon dia.
5: Bon dia. Arrenquem una setmana que tornarà a ser molt feixuga, molt càlida, de canícula i amb temperatures novament per sobre de la mitjana. Per tant, tocarà suar de valent tant de dia com també de nit. Continuaran aquestes nits tropicals, càlides, i de dia, amb aquesta humitat, doncs la xafogor també serà marcada. I atenció, perquè a diferència del que indicaven els mapes dies enrere, finalment la bombolla d'aire càlid nord-africà sembla que es tornarà a apropar més del que estava previst aquí a casa nostra. De fet, part de la península Ibèrica està en alerta per una nova onada de calor, l'enèsima d'aquest estiu, i haurem de veure si acaba afectant o no de ple Catalunya. De moment sembla que zones com l'Ebre, Ponent, sí que es podria considerar aquest nou episodi una onada de calor. De moment, haurem de veure si arriba també cap a la costa. No tenim alertes activades en aquest sentit. Això sí, fins a mitjans de setmana les temperatures repuntaran i, per tant, farà calor i de justícia. Amb sol, calma, pols en suspensió, sense pluges a la vista. I el que sí que mantenen els mapes, tal com indicaven dies enrere, és que a finals de setmana i de cara a l'inici de la vinent, ja encarant-nos a finals de juliol, les temperatures es podrien normalitzar i la inestabilitat podria augmentar. En tot cas, tot plegat, ho haurem d'anar seguint, perquè encara ens queden uns quants dies de suar, de calor i xafogor molt intenses i aquestes nits pesades i càlides. Haurem de veure si abans que arribi l'agost, doncs finalment arriba la pluja aquí a Lloret i en el conjunt de Catalunya.
3: Moltes gràcies, Xavi, per tots aquests detalls. Fem un cop d'ull al termòmetre en aquests moments, que puja aquí a Lloret als 32 graus.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Nova Ràdio Lloret.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. The Country Revival Farmers tornen un any més a Lloret de Mar amb motiu de la Festa Major de Santa Cristina. La banda, que és el quart any que vindrà per Festa Major, però que ha actuat moltíssimes vegades a Lloret, oferirà un concert aquest dimarts. Un dels seus integrants, Lluís Font, anima tothom a assistir-hi i assegura que és obert a tothom, tant a qui ja sap ballar com als que no en tenen ni idea.
4: Fem un concert ballada per tothom i el que no sàpiga ballar country també, perquè després el que els hi fem són polques. La nostra diferència de molts de grups que després han agafat el country i només fa lay dance i és molt lay dance, nosaltres, a part del lay dance, que ballen així en línia, pues fem molt de que si són polques, valsos, texans, aquestes coses, que és el que ens agrada més perquè fas participar-hi tothom, és fàcil i és divertit.
3: The Country Revival Farmers, que fa molts anys que actua a Lloret, van ser pioners a l'estat espanyol en fer concerts de country lligats amb ball, i tot va ser d'una manera molt casual.
4: Pioners a Espanya de fer country lligat amb ball. Un dia vàrem anar a tocar unes carpes a Camprodon, jo què sé, i varen sortir unes noies que era la meva dona i la dona del baixista i la dona del guitarrista i la filla d'un d'ells, i els hi va ensenyar a ballar, que ell havia après a França dos o tres cançons a ballar això. La cosa no anava en sèrio, varen gravar. Un dia em truca un representant, voleu anar a tocar també per allà dalt a Ripoll? Sí. Escolta, portareu aquelles noies que ballen? I així es va començar.
3: El concert de The Country Revival Farmers es farà aquest dimarts a 8:15 del vespre a la Roca d'en Maig.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
1: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest estiu està deixant temperatures de rècord i les onades de calor cada vegada són més habituals. Els experts alerten que aquesta calor és conseqüència de l'escalfament global i recomanen evitar les hores de més exposició solar, hidratar-se i protegir també els col·lectius més sensibles com infants i gent gran. Ens en dona més detalls Jordi Pérez, doctor de l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa.
3: Aleshores, sobretot a les hores mitges del dia, s'ha de tenir un seguit de mesures generals, que lògicament és protegir-se de l'escalfor que aquest sol ens aplica. No? Davant d'aquesta situació ens hem de cobrir, hem d'anar a buscar llocs més frescos, ens hem d'hidratar bé i hem de tenir també especial precaució amb les persones grans i amb els nanos, que són els que potser es vegin més afectats pels efectes de la calor.
2: A més, Pérez també destaca la importància de posar-se crema solar sense abusar, esclar, de prendre el sol.
3: Posar-se crema solar no implica que te puguis posar el sol des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda, perquè per molta crema solar que et posis, això serà dolent per tu. La crema solar ens protegeix la pell de les agressions que pugui provocar el sol, d'acord? I també hem de tenir en compte que el sol, a part d'afectar la pell, afecta també, diguem-ne, l'organisme en general, i si ens sotmetem a una escalfor perllongada durant moltes hores, doncs això tindrà conseqüències en el nostre organisme.
2: Segons el doctor Jordi Pérez, els efectes nocius de l'exposició solar sempre han existit. Ara, però, segurament en som més conscients, explica. Així i tot, i especialment aquí, a Lloret, són forces les persones, la majoria turistes, que arriben a l'hospital per simptomatologia derivada per l'exposició prolongada al sol i que posteriorment han de rebre medicació. Així i tot, especialment a Lloret, són forces les persones, la majoria turistes, que arriben a l'hospital per simptomatologia derivada per l'exposició prolongada al sol i que posteriorment han de rebre medicació. Una altra recomanació, si vols evitar agafar un cop de calor amb aquestes temperatures tan elevades, és fer esport a primera hora del matí. Mal de cap, incomoditat i mareig en són alguns dels símptomes.
3: El cop de calor no ve de cop. La simptomatologia tu te la vas trobant, doncs, aquesta sensació de mal de cap, d'incomoditat, mareig, inestabilitat. Pots trobar, dius, ostres, què m'està passant, no? Però a veure, si tu el cop de calor s'esdevé perquè estàs exposat al sol durant molt d'estona. I amb la informació que tenim és poc creïble, no?, que la gent no sàpiga que si se passen el sol moltes hores pot tenir conseqüències.
2: Per acabar, Pérez aconsella mantenir-se hidratat, posar-se molta crema solar i caminar per llocs amb ombra, per curar-nos en salut i fer que aquests dies de més xafogor siguin també més digeribles.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
4: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
5: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
4: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
1: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els contactes.

coneguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

0: És aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. La piscina municipal de Lloret de Mar acull demà una nova edició del Mullat per l'Esclerosi, una jornada que recapta fons per la investigació a l'esclerosi múltiple i que contribueix a donar visibilitat a aquesta malaltia, que només a casa nostra, a Catalunya, afecta 12.000 persones. Com cada any, aquesta vegada tornaran a repetir amb l'instal·lació d'un inflable aquàtic gegant que estarà disponible al matí de 10 a 1 i a la tarda també de 4 a 8. Com a novetat, organitzen també una classe d'aquagym oberta a tothom. Ja es poden fer les inscripcions tant per telèfon o també presencialment a la recepció a la mateixa piscina. Tampoc faltarà l'activitat principal de cada edició, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. Escoltem Ricard Salines, director de la piscina municipal de Lloret de Mar.
4: Com no, també no falta l'activitat principal, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. I com a reconeixement, per cada 1.000 metres nedats, mirarem regalar una invitació que es podrà bescanviar per una entrada gratuïta a la piscina o per una reserva d'una pista de pàdel.
3: La d'enguany serà més la desena edició de l'esdeveniment amb un objectiu clar, arribar als 100.000 metres nedats.
4: Des de que l'Ajuntament gestiona directament la instal·lació, són 10 anys, sí. Des del 2016 fins aquest any, sí. És una activitat específicament de l'aigua, no? D'aquí el nom del Mullat. Es fa a totes les piscines del país i sí que és un èxit. Nosaltres l'últim any vam aconseguir arribar a fer 66.000 metres solidaris de nedats i aquest any ens agradaria poder arribar als 100.000.
3: A la majoria de les piscines de Catalunya, el Mullat se celebra el primer diumenge de juliol. En el cas de la piscina municipal de Lloret de Mar, però, per motius organitzatius i de calendari, ho celebren dimarts.
4: El nostre cas sí que és el dimarts, dia 21 de juliol, però, bueno, això no vol... continuem formant part de la mateixa campanya solidària de la Fundació Esclerosi Múltiple. El més important és que la solidaritat no es limiti en un sol dia, sinó que arribi al màxim de persones possible. Per això nosaltres decidim fer-ho entre setmana.
3: Així doncs, us recordem que la convocatòria del Mullat és demà a partir de les 10 del matí a la piscina municipal i amb activitat fins a les 8 de la tarda.
2: Més info a novaradiolloret.cat. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar va acollir la setmana passada 3 jornades de donació de sang. La primera es va fer amb un autobús mòbil a la plaça de la Vila, mentre que les altres dues es van celebrar al teatre i al centre cívic. En plena època estiuenca, mantenir les reserves de sang continua sent un dels principals reptes. Mireia Blanco, del Banc de Sang i Teixits de Girona, explica que malgrat les onades de calor que patim, 145 persones es van acostar a donar sang en els 3 punts de donació, 19 de les quals van ser donants nous.
4: Al final hem de pensar que es van acostar 145 persones en els 3 punts de donació, que això està molt i molt bé. Dintre d'aquests 145, 129 van ser donacions de sang, 14 van ser donacions de plasma, i va haver-hi 11 persones que, pel motiu que sigui, doncs no van poder donar, no? Però al final surt aquesta xifra que penso que és amb la que ens hem de quedar. I sobretot, hem de pensar en que hi va haver-hi 19 donants nous, que per això nosaltres considerem que va ser un èxit.
3: L'objectiu del banc és aconseguir donants nous i que aquests, després, es converteixin en donants habituals, perquè així, quan les persones grans que a partir dels 70 anys hagin de parar de donar, hi hagi garantit un relleu generacional, explica, per una necessitat que sempre hi és.
4: Sí que és veritat que a l'estiu baixa una miqueta més l'afluència, però al final les necessitats de les 1.000 donacions diàries ho tenim. I, per altra banda, clar, hi ha un canvi d'hàbits, és el que vaig comentar l'últim cop, no? La gent fa vacances, se'n va de la seva població i tot això fa que vagin baixant una miqueta. Per això ens hem de preparar, no? per poder garantir que hi hagi aquestes 1.000 donacions diàries en els hospitals.
3: Al llarg de l'estiu, el Banc de Sang i Teixits de Girona va fent campanyes per fomentar les donacions, amb el desplaçament d'un bus als pobles de costa i també aquells de muntanya que reben més turistes. De cara al mes d'agost, a la nostra vila hi haurà el que es coneix popularment com a repesca, amb una nova possibilitat de donar sang a Lloret.
4: Vam col·locar, ja ens vam preparar, perquè ho hem de fer, com a banc de sang que som, un bus de cares al mes d'agost per fer el que nosaltres en diríem com una repesca, no? Que es coneix popularment, que és tota aquesta gent que no ha pogut, pel motiu que sigui, al mes de juliol. Nosaltres tornarem a ser, és un dimarts, crec, 18 d'agost, en l'Ajuntament, davant de l'Ajuntament, entre l'Ajuntament del Passeig, tornarem a col·locar un bus a la tarda de 17 a 21 per tota aquesta gent que, pel motiu que sigui, no va poder venir, i esperant que no hi hagi una de calor i, per tant, que hi hagi, doncs, més participació, sí.
3: Una nova oportunitat per contribuir a arribar a les 1.000 donacions diàries que es necessiten. Guardeu data, doncs, dimarts 18 d'agost de 5 de la tarda a 9 del vespre davant mateix de l'Ajuntament.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Daniela Guillén suma 2 nous podis en el Gran Premi de Gran Bretanya en què ha hagut de competir amb febre. Tot i així, la pilot lloretenca ha sumat punts importants per seguir amb opcions de guanyar el Mundial de Motocross femení. En la cursa de dissabte, Daniela Guillén va protagonitzar una gran sortida per situar-se en les posicions capdavanteres i, tot i que va tenir opcions d'acabar segona, finalment es va haver de conformar amb la tercera posició. L'endemà diumenge va tornar a situar-se en les primeres posicions durant la sortida i va aconseguir seguir el ritme de la guanyadora, Chiara Fontanesi. No va poder guanyar, però va obtenir una meritòria segona posició, a més de la volta ràpida. Amb aquests resultats, Daniela Guillén ha acabat segona en la classificació general del Gran Premi i es manté amb moltes opcions en la classificació general que lidera precisament Chiara Fontanesi amb 141 punts, mentre que la lloretenca és segona amb 139 punts. Per tant, per tot plegat, només 2 punts de distància del lideratge. Ara arriba una aturada d'estiu i la competició es reprendrà el cap de setmana del 22 i 23 d'agost en el Gran Premi dels Països Baixos a Arnhem. Aquest és un circuit molt especial on Daniela Guillén va aconseguir la seva primera victòria en el 2025. I un altre nom propi de l'actualitat esportiva és Gianni Cassaro, que serà el porter de la primera temporada de la Unió Esportiva Cornellà en propietat de Leo Messi. El futbolista lloretenc s'uneix al nou projecte del club del Baix Llobregat que, recordem, ha estat comprat recentment per l'astre argentí. Després d'una curta però intensa aventura a la Premier League de Hong Kong, Gianni Cassaro torna a Catalunya per competir en la tercera federació defensant la porteria de la Unió Esportiva Cornellà. El lloretenc es mostra molt il·lusionat amb el nou repte i destaca que l'objectiu principal serà lluitar per l'ascens.
3: Estic molt il·lusionat, crec que és un repte molt gran. Aquesta temporada arribo al Cornellà doncs, a tercera ref, no? I al final amb objectius molt ambiciosos, tant per part del club com per part meva, i un objectiu comú, no? Que és fer les coses molt bé, treballar molt dur per aconseguir èxits, per aconseguir ascensos, i òbviament començant per aquesta temporada, però crec que entro en un projecte on tindrà un creixement exponencial.
2: Gianni Cassaro ja es troba preparant la nova temporada amb el Cornellà, que iniciarà la temporada oficial a la tercera federació el cap de setmana del 6 de setembre al camp de l'Atlètic Lleida. Acabarà el 9 de maig amb un desplaçament al camp del Vilanova i la Geltrú. La Unió Esportiva Cornellà és un equip més que s'afegeix al llistat de clubs per on ha passat Gianni Cassaro. Recordem el club de futbol Lloret, Peralada, Olot, Talavera, Ucamp Múrcia, Yeclano, Villarreal B, Reial Múrcia, Sabadell i l'Eastern de Hong Kong. I un últim apunt també en futbol. La primera catalana torna a deixar un derbi lloretenc pel final de Lliga. La Federació Catalana ja ha publicat el calendari de Lliga i tal com va passar la temporada anterior, per l'última jornada ha quedat fixat el partit entre el club de futbol Lloret i la Juventus Lloret. La competició en la primera catalana començarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. En el cas del club de futbol Lloret, el primer rival serà el Palamós, a casa, mentre que la Juventus Lloret debutarà al camp de la Unió Esportiva Can Xivert. El grup 1 de la primera catalana tornarà a tenir una important representació gironina. Dels 16 equips participants, 9 seran de la demarcació de Girona, mentre que la resta seran equips de comarques barcelonines. La primera catalana finalitzarà el cap de setmana del 15 i 16 de maig, com diem, amb un derbi lloretenc, en una temporada en què els dos representants de Lloret de Mar buscaran l'ascens a la Lliga Elite. També s'ha donat a conèixer el calendari de Lliga del Club Hoquei Lloret en el seu retorn a l'Hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei estatal. En aquest cas, la Lliga començarà més tard, el cap de setmana del 31 d'octubre. El primer rival dels lloretencs serà el Noia, a domicili, mentre que el punt final es posarà a la pista del Calafell. De nou, tornarà a ser un grup amb presència majoritària d'equips catalans, 11 dels 14 clubs participants. De fora de Catalunya hi haurà el Liceu de Galícia, l'Hoquei Ribes de Madrid i l'Alcoi de la Comunitat Valenciana.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret.

A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El Pati de l'Arol acull la sessió de cinema La Fresca d'aquesta setmana. Serà amb la pel·lícula catalana Wolfgang, protagonitzada per un nen de 10 anys que té un coeficient intel·lectual de 152 i trastorn de l'espectre autista. Després de perdre la mare, el petit Wolfgang es veu obligat a viure amb el seu pare, en Carles, a qui no ha vist mai. L'adult en té ganes i posa voluntat, però no és fàcil l'entesa entre tots dos. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que és una pel·lícula tendra, divertida i plena d'emocions, amb un missatge molt clar: cal comprendre les persones més enllà de les seves aparences.
4: A través d'aquesta història d'un nen amb una manera molt especial de veure i d'entendre el món, la pel·lícula ens convida a reflexionar sobre la família, l'amor, l'empatia i el valor de respectar la diversitat. És un relat que emociona, que fa somriure i que ens recorda que cadascú té el seu propi talent i la seva manera única de brillar. A més, la podreu gaudir a un entorn tan acollidor com és el Pati de l'Arol, un espai ideal per compartir una gran nit de cinema a la fresca. No us ho perdeu, és una pel·lícula per a tots els públics que ens farà riure, emocionar i sortir amb un somriure.
3: Sota la direcció de Javier Ruiz Caldera, el film compta en el repartiment amb Miqui Esparvé, Jordi Catalán, Àngels Gunyalons i Anna Castillo. Wolfgang es podrà veure aquest dimecres a les 10 de la nit al Pati de l'Arol. Com sempre, l'entrada és gratuïta.
2: La previsió meteorològica.
3: Una informació que ens fa arribar en Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Continuaran aquestes nits tropicals, càlides i de dia, amb aquesta humitat, la xafogó també serà marcada. I atenció, perquè a diferència del que indicaven els mapes dies enrere, finalment la bombolla d'aire càlid nord-africà sembla que es tornarà a apropar més del que estava previst aquí a casa nostra. De fet, part de la península Ibèrica està en alerta per una nova onada de calor, l'enèsima d'aquest estiu, i haurem de veure si acaba afectant o no de ple Catalunya. De moment sembla que zones com l'Ebre, Ponent, sí que es podria considerar aquest nou episodi una onada de calor. De moment haurem de veure si arriba també cap a la costa. No tenim alertes activades en aquest sentit. Això sí, fins a mitjans de setmana les temperatures repuntaran i, per tant, farà calor i de justícia. Amb sol, calma, pols en suspensió, sense pluges a la vista. I el que sí que mantenen els mapes, tal com indicaven dies enrere, és que a finals de setmana i de cara a l'inici de la vinent, ja encarant-nos a finals de juliol, les temperatures es podrien normalitzar i la inestabilitat podria augmentar. En tot cas, tot plegat, ho haurem d'anar seguint, perquè encara ens queden uns quants dies de suar, de calor i xafogó molt intenses i aquestes nits pesades i càlides. Haurem de veure si abans que arribi l'agost finalment arriba la pluja aquí a Lloret i en el conjunt de Catalunya.
3: Moltes gràcies, Xavi. 31 graus marca el termòmetre en aquests moments.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça de tècnic-tècnica auxiliar per ocupar el lloc de treball de tècnic-tècnica auxiliar de protecció civil adscrit a la secció de protecció civil, vacant a la plantilla de personal funcionari. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Ritme a l'estiu. Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2 FM.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. The Country Revival Farmers tornen un any més a Lloret de Mar amb motiu de la Festa Major de Santa Cristina. La banda, que és el quart any que vindrà per Festa Major, però que ha actuat moltíssimes vegades a Lloret, oferirà un concert aquest dimarts. Un dels seus integrants, Lluís Font, anima tothom a assistir-hi i assegura que és obert a tothom, tant a qui ja sap ballar com als que no en tenen ni idea.
4: Fem un concert ballada per tothom i el que no sàpiga ballar country també, perquè després el que els hi fem són polques. La nostra diferència de molts de grups que després han agafat el country només fa lay dance i és molt lay dance, nosaltres, a part del lay dance, que ballen així en línia, pues fem molt de que si són polques, valsos, texans, aquestes coses, que és el que ens agrada més perquè fas participar-hi tothom, és fàcil i és divertit.
3: The Country Revival Farmers, que fa molts anys que actua a Lloret, van ser pioners a l'estat espanyol en fer concerts de country lligats amb ball, i tot va ser d'una manera molt casual.
4: Pioners a Espanya de fer country lligat amb ball. Un dia vàrem anar a tocar unes carpes a Camprodon, jo què sé, i varen sortir unes noies que era la meva dona i la dona del baixista i la dona del guitarrista i la filla d'un d'ells, i els hi va ensenyar a ballador, que ell havia après a França dos o tres cançons a ballar això. La cosa no anava en sèrio, varen gravar. Un dia em truca un representant, voleu anar a tocar també per allà dalt a Ripoll? Sí. Escolta, portareu aquelles noies que ballen? I així es va començar.
3: El concert de The Country Revival Farmers es farà aquest dimarts a 8:15 del vespre a la Roca d'en Maig.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Ritme a l'estiu.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest estiu està deixant temperatures de rècord i les onades de calor cada vegada són més habituals. Els experts alerten que aquesta calor és conseqüència de l'escalfament global i recomanen evitar les hores de més exposició solar, hidratar-se i protegir també els col·lectius més sensibles com infants i gent gran. Ens en dona més detalls Jordi Pérez, doctor de l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa.
4: Aleshores, sobretot a les hores mitges del dia, s'ha de tenir pues, un seguit de mesures generals, com de, que és, lògicament és protegir-se de l'escalfor que aquest sol ens aplica. No? Davant d'aquesta situació pues, ens hem de cobrir, hem d'anar a buscar llocs més frescos, ens hem d'hidratar bé i hem de tenir també especial precaució amb les persones grans i amb els nanos, que són els que potser es vegin més afectats pels efectes de la calor.
3: A més, Pérez també destaca la importància de posar-se crema solar sense abusar, esclar, de prendre el sol.
4: Posar-se crema solar no implica que te puguis posar al sol des de les 12 del migdia fins a les 4 de la tarda, perquè per molta crema solar que et posis, això serà dolent per tu. La crema solar ens protegeix la pell de les agressions que pugui provocar el sol, d'acord? I també hem de tenir en compte que el sol, a part d'afectar la pell, afecta també, diguem-ne, l'organisme en general, i si ens sotmetem a un escalfor perllongada durant bastant moltes hores, doncs això tindrà conseqüències en el nostre organisme.
3: Segons el doctor Jordi Pérez, els efectes nocius de l'exposició solar sempre han existit. Ara, però, segurament en som més conscients, explica. Així i tot, i especialment aquí, a Lloret, són forces les persones, la majoria turistes, que arriben a l'hospital per simptomatologia derivada per l'exposició prolongada al sol i que posteriorment han de rebre medicació. Així i tot, especialment a Lloret, són forces les persones, la majoria turistes, que arriben a l'hospital per simptomatologia derivada per l'exposició prolongada al sol i que posteriorment han de rebre medicació. Una altra recomanació, si vols evitar agafar un cop de calor amb aquestes temperatures tan elevades, és fer esport a primera hora del matí. Mal de cap, incomoditat i mareig en són alguns dels símptomes.
4: El cop de calor no ve de cop. La simptomatologia tu te la vas trobant, doncs, aquesta sensació doncs, de mal de cap, de incomoditat, mareig, inestabilitat. Pots trobar, dius, ostres, què m'està passant, no? Però a veure, si tu el cop de calor s'esdevé perquè estàs exposat al sol durant molt d'estona. I amb la informació que tenim és poc creïble, no? Que la gent no sàpiga que si s'ha passat el sol moltes hores pot tenir conseqüències.
3: Per acabar, Pérez aconsella mantenir-se hidratat, posar-se molta crema solar i caminar per llocs amb ombra, per curar-nos en salut i fer que aquests dies de més xafogor siguin també més digeribles.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per a cobrir una plaça d'auxiliar adscrita a la secció de Cultura, Festes, Participació Ciutadana i Foment de la Pau, vacant a la plantilla de personal laboral. Les instàncies per prendre part a la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 17 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació Formació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: A l'estiu, Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. La piscina municipal de Lloret de Mar acull demà una nova edició del Mullat per l'Esclerosi, una jornada que recapta fons per la investigació de l'esclerosi múltiple i que contribueix a donar visibilitat a aquesta malaltia, que només a casa nostra, a Catalunya, afecta 12.000 persones. Com cada any, aquesta vegada tornaran a repetir amb l'instal·lació d'un inflable aquàtic gegant que estarà disponible al matí de 10 a 1 i a la tarda també de 4 a 8. Com a novetat, organitzen també una classe d'aquagym oberta a tothom. Ja es poden fer les inscripcions tant per telèfon o també presencialment a la recepció a la mateixa piscina. Tampoc faltarà l'activitat principal de cada edició, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. Escoltem Ricard Salines, director de la piscina municipal de Lloret de Mar.
4: Com no, també no falta l'activitat principal, que continuarà sent nedar metres per la lluita contra l'esclerosi múltiple. I com a reconeixement, per cada 1.000 metres nedats, mirarem regalar una invitació que es podrà canviar per una entrada gratuïta a la piscina o per una reserva d'una pista de padel.
3: La d'enguany serà més la desena edició de l'esdeveniment amb un objectiu clar, arribar als 100.000 metres nedats.
4: Des de que l'Ajuntament gestiona directament la instal·lació, són 10 anys, sí. Des del 2016 fins aquest any, sí. És una activitat específicament de l'aigua, no? D'aquí el nom del Mullat. Es fa a totes les piscines del país i sí que és un èxit. Nosaltres l'últim any vam aconseguir arribar a fer 66.000 metres solidaris de nedats i aquest any ens agradaria poder arribar als 100.000.
3: A la majoria de les piscines de Catalunya, el Mullat se celebra el primer diumenge de juliol. En el cas de la piscina municipal de Lloret de Mar, però, per motius organitzatius i de calendari, ho celebren dimarts.
4: El nostre cas sí que és el dimarts, dia 21 de juliol, però, bueno, això no vol... Continuem formant part de la mateixa campanya solidària de la Fundació Esclerosi Múltiple. El més important és que la solidaritat no es limiti en un sol dia, sinó que arribi al màxim de persones possible. Per això nosaltres decidim fer-ho entre setmana.
3: Així doncs, us recordem que la convocatòria del Mullat és demà a partir de les 10 del matí a la piscina municipal i amb activitat fins a les 8 de la tarda.
2: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
6: Carmona e Hijos, exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
5: I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit. Notícies.
2: Bona nit. Us parla Mar Vilamajor. Lloret de Mar va acollir la setmana passada 3 jornades de donació de sang. La primera es va fer amb un autobús mòbil a la plaça de la Vila, mentre que les altres dues es van celebrar al teatre i al centre cívic. En plena època estiuenca, mantenir les reserves de sang continua sent un dels principals reptes. Mireia Blanco, del Banc de Sang i Teixits de Girona, explica que malgrat les onades de calor que patim, 145 persones es van acostar a donar sang en els 3 punts de donació, 19 de les quals van ser donants nous.
3: Al final hem de pensar que es van acostar 145 persones en els 3 punts de donació, que això està molt i molt bé. Dintre d'aquests 145, 129 van ser donacions de sang, 14 van ser donacions de plasma, i va haver-hi 11 persones que, pel motiu que sigui, doncs no ho van poder donar, no? Però al final surt aquesta xifra que penso que és amb la que ens hem de quedar. I sobretot, hem de pensar en que hi va haver-hi 19 donants nous, que per això nosaltres considerem que va ser un èxit.
2: L'objectiu del banc és aconseguir donants nous i que aquests, després, es converteixin en donants habituals, perquè així, quan les persones grans que a partir dels 70 anys hagin de parar de donar, hi hagi garantit un relleu generacional, explica. Per una necessitat que sempre hi és.
3: Sí que és veritat que a l'estiu baixa una miqueta més l'afluència, però al final les necessitats de les 1.000 donacions diàries ho tenim. I, per altra banda, clar, hi ha un canvi d'hàbits, és el que vaig comentar l'últim cop, no? La gent fa vacances, se'n va de la seva població i tot això fa que vagin baixant una miqueta, per això ens hem de preparar, no? per poder garantir que hi hagi aquestes 1.000 donacions diàries en els hospitals.
2: Al llarg de l'estiu, el Banc de Sang i Teixits de Girona va fent campanyes per fomentar les donacions, amb el desplaçament d'un bus als pobles de costa i també aquells de muntanya que reben més turistes. De cara al mes d'agost, a la nostra vila hi haurà el que es coneix popularment com a repesca, amb una nova possibilitat de donar sang a Lloret.
3: Vam col·locar, ja ens vam preparar, perquè ho hem de fer, com a banc de sang que som, un bus de cares al mes d'agost per fer el que nosaltres en diríem com una repesca, no? Que es coneix popularment, que és tota aquesta gent que no ha pogut, pel motiu que sigui, al mes de juliol. Nosaltres tornarem a ser, és un dimarts, crec, 18 d'agost, en l'Ajuntament, davant de l'Ajuntament, entre l'Ajuntament i el passeig, tornarem a col·locar un bus a la tarda de 17 a 21 per tota aquesta gent que, pel motiu que sigui, no va poder venir i esperant que no hi hagi una onada de calor i, per tant, que hi hagi doncs, més participació, sí.
2: Una nova oportunitat per contribuir a arribar a les 1.000 donacions diàries que es necessiten. Guardeu data, doncs, dimarts 18 d'agost de 5 de la tarda a 9 del vespre davant mateix de l'Ajuntament.
4: Més info a novaradiolloret.cat.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Daniela Guillén suma dos nous podis en el Gran Premi de Gran Bretanya en què ha hagut de competir amb febre. Tot i així, la pilot lloretenca ha sumat punts importants per seguir amb opcions de guanyar el Mundial de Motocross femení. En la cursa de dissabte, Daniela Guillén va protagonitzar una gran sortida per situar-se en les posicions capdavanteres i tot i que va tenir opcions d'acabar segona, finalment es va haver de conformar amb la tercera posició. L'endemà diumenge va tornar a situar-se en les primeres posicions durant la sortida i va aconseguir seguir el ritme de la guanyadora, Chiara Fontanesi. No va poder guanyar, però va obtenir una meritòria segona posició a més de la volta ràpida. Amb aquests resultats, Daniela Guillén ha acabat segona en la classificació general del Gran Premi i es manté amb moltes opcions en la classificació general que lidera precisament Chiara Fontanesi amb 141 punts, mentre que la lloretenca és segona amb 139 punts. Per tant, per tot plegat, només dos punts de distància del lideratge. Ara arriba una aturada d'estiu i la competició es reprendrà el cap de setmana del 22 i 23 d'agost en el Gran Premi dels Països Baixos a Arnhem. Aquest és un circuit molt especial on Daniela Guillén va aconseguir la seva primera victòria en el 2025. I un altre nom propi de l'actualitat esportiva és Gianni Cassaro, que serà el porter de la primera temporada de la Unió Esportiva Cornellà en propietat de Leo Messi. El futbolista lloretenc s'uneix al nou projecte del club del Baix Llobregat que, recordem, ha estat comprat recentment per l'astre argentí. Després d'una curta però intensa aventura a la Premier League de Hong Kong, Gianni Cassaro torna a Catalunya per competir en la tercera federació defensant la porteria de la Unió Esportiva Cornellà. El lloretenc es mostra molt il·lusionat amb el nou repte i destaca que l'objectiu principal serà lluitar per l'ascens.
4: Estic molt il·lusionat, crec que és un repte molt gran. Aquesta temporada arribo al Cornellà doncs, a tercera ref, no? I al final amb objectius molt ambiciosos, tant per part del club com per part meva, i un objectiu comú, no? Que és fer les coses molt bé, treballar molt dur per aconseguir èxits, per aconseguir ascensos i òbviament començant per aquesta temporada, però crec que entro en un projecte on tindrà un creixement exponencial.
3: Gianni Cassaro ja es troba preparant la nova temporada amb el Cornellà, que iniciarà la temporada oficial a la tercera federació el cap de setmana del 6 de setembre al camp de l'Atlètic Lleida. Acabarà el 9 de maig amb un desplaçament al camp del Vilanova i la Geltrú. La Unió Esportiva Cornellà és un equip més que s'afegeix al llistat de clubs per on ha passat Gianni Cassaro. Recordem el club de futbol Lloret, Peralada, Olot, Talavera, Ucam Múrcia, Yeclano, Villarreal B, Reial Múrcia, Sabadell i l'Eastern de Hong Kong. I un últim apunt també en futbol. La primera catalana torna a deixar un derbi lloretenc pel final de Lliga. La Federació Catalana ja ha publicat el calendari de Lliga i tal com va passar la temporada anterior, per l'última jornada ha quedat fixat el partit entre el Club de Futbol Lloret i la Juventus Lloret. La competició en la primera catalana començarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. En el cas del Club de Futbol Lloret, el primer rival serà el Palamós, a casa, mentre que la Juventus Lloret debutarà al camp de la Unió Esportiva Can Xivert. El grup 1 de la primera catalana tornarà a tenir una important representació gironina. Dels 16 equips participants, 9 seran de la demarcació de Girona, mentre que la resta seran equips de comarques barcelonines. La primera catalana finalitzarà el cap de setmana del 15 i 16 de maig, com diem, amb un derbi lloretenc, en una temporada en què els dos representants de Lloret de Mar buscaran l'ascens a la Lliga Elit. També s'ha donat a conèixer el calendari de Lliga del Club Hoquei Lloret en el seu retorn a l'Hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei estatal. En aquest cas, la Lliga començarà més tard, el cap de setmana del 31 d'octubre. El primer rival dels lloretencs serà el Noia, a domicili, mentre que el punt final es posarà a la pista del Calafell. De nou, tornarà a ser un grup amb presència majoritària d'equips catalans, 11 dels 14 clubs participants. De fora de Catalunya hi haurà el Liceu de Galícia, l'Hoquei Ribes de Madrid i l'Alcoi de la Comunitat Valenciana.
5: Més info a novaradiolloret.cat.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol. Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. El Pati de l'Arol acull la sessió de cinema a la fresca d'aquesta setmana. Serà amb la pel·lícula catalana Wolfgang, protagonitzada per un nen de 10 anys que té un coeficient intel·lectual de 152 i trastorn de l'espectre autista. Després de perdre la mare, el petit Wolfgang es veu obligat a viure amb el seu pare, en Carles, a qui no ha vist mai. L'adult en té ganes i posa voluntat, però no és fàcil l'entesa entre tots dos. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, remarca que és una pel·lícula tendra, divertida i plena d'emocions, amb un missatge molt clar: cal comprendre les persones més enllà de les seves aparences.
4: A través d'aquesta història d'un nen amb una manera molt especial de veure i d'entendre el món, la pel·lícula ens convida a reflexionar sobre la família, l'amor, l'empatia i el valor de respectar la diversitat. És un relat que emociona, que fa somriure i que ens recorda que cadascú té el seu propi talent i la seva manera única de brillar. A més, la podreu gaudir a un entorn tan acollidor com és el Pati de l'Arol, un espai ideal per compartir una gran nit de cinema a la fresca. No us ho perdeu, és una pel·lícula per a tots els públics que ens farà riure, emocionar i sortir amb un somriure.
3: Sota la direcció de Javier Ruiz Caldera, el film compta en el repartiment amb Miqui Esparvé, Jordi Catalán, Àngels Gunyalons i Anna Castillo. Wolfgang es podrà veure aquest dimecres a les 10 de la nit al Pati de l'Arol. Com sempre, l'entrada és gratuïta.
1: Més info a novaradiolloret.cat.
2: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Ja és aquí la Festa Major de Santa Cristina. Lloret de Mar s'omple de música, tradició, emoció i molta festa. Del 16 al 26 de juliol gaudeix de concerts, activitats familiars, espectacles i els actes més emblemàtics. La processó marinera, el Samorra a Morra i el tradicional ball de plaça t'esperen per compartir els moments més especials de l'any. Vine a viure la festa més esperada de l'estiu. Fins al 26 de juliol, Festa Major de Santa Cristina 2026. Som molt de Lloret. Consulta els actes dia per dia al web lloret.cat. Nova. Nova.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Maria Joan Comartí. The Country Revival Farmers tornen un any més a Lloret de Mar amb motiu de la Festa Major de Santa Cristina. La banda, que és el quart any que vindrà per Festa Major, però que ha actuat moltíssimes vegades a Lloret, oferirà un concert aquest dimarts. Un dels seus integrants, Lluís Font, anima tothom a assistir-hi i assegura que és obert a tothom, tant a qui ja sap ballar com als que no en tenen ni idea.
3: Fem un concert ballada per tothom i el que no sàpiga ballar country també, perquè després el que els hi fem són polques. La nostra diferència de molts de grups que després han agafat el country només fa lay dance i és molt lay dance, nosaltres, a part del lay dance, que ballen així en línia, pues fem molt de que si són polques, valsos, texans, aquestes coses, que és el que ens agrada més perquè fas participar-hi tothom, és fàcil i és divertit.
2: The Country Revival Farmers, que fa molts anys que actua a Lloret, van ser pioners a l'estat espanyol en fer concerts de country lligats amb ball, i tot va ser d'una manera molt casual.
3: Pioners a Espanya de fer country lligat amb ball. Un dia vàrem anar a tocar unes carpes a Camprodon, jo què sé, i varen sortir unes noies que era la meva dona i la dona del baixista i la dona del guitarrista i la filla d'un d'ells, i els hi va ensenyar a ballador que ell havia après a França dos o tres cançons a ballar això. La cosa no anava en sèrio, varen acabar. Un dia em truca un representant, voleu anar a tocar també per allà dalt a Ripoll? Sí. Escolta, portareu aquelles noies que ballen? I així es va començar.
2: El concert de The Country Revival Farmers es farà aquest dimarts a 8:15 del vespre a la Roca d'en Maig.
1: Més info a novaradiolloret.cat.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret. A Nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova Ràdio Lloret. És la una de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.